La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.

0: Altiu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Vamos a abrir esta edición informando sobre un homenaje a una mujer campesina y defensora de la huerta valenciana que ha fallecido recientemente. Buenas tardes, Josep Martínez.
1: Bona vesprada, Enrique. Sí, avui comencem amb una notícia trista perquè la setmana passada va faltar l'amiga Maria Viana, llauradora de castellar lo liberal i defensora de l'horta i de la dignitat de les persones que la treballen. El veïnat de Ciutat Vella i d'Estramurs vam tindre la sort de relacionar-nos amb Maria en la seva parada del mercat de Rojas Clemente i de la tira de contar de mossèn Sorell. L'orgull i l'alegria que transmetia en oferir-nos els productes que ella i la seva família cultiven serà inesborrable. Maria expressa la voluntat que la tira de contar de mossèn Sorell no tancara ni un sol dia, i menys ara que està amenaçada pel govern de dreta de l'Ajuntament de València. Així que, per retre-li homenatge, el passat dissabte 14 de febrer ens vam citar a la tira de contar de mossèn Sorell per recordar-la i omplir el rebost amb els fruits de l'horta i amb el sentiment encoratjador del seu record. I això voldríem fer-ho tots els dissabtes que vindran. Benvingudes, benvinguts a un nou programa d'Aldeu de Santa Teresa. En l'emissió d'avui, en el bloc central, Adelí Martínez entrevistarà Jus Sellés, membre de la coordinadora de l'any a l'ASRAC. El programa continuarà amb la secció en roig al calendari, que conduís el mateix Adelí Martínez, i l'agenda de Carrevolta amb l'ajuda de Núria Cerveró.

0: Anem ara amb l'entrevista d'Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
1: Hola, Josep. Avui entrevistem a Just Sies, membre de la coordinadora de l'any l'ASRAC, amb qui parlarem d'aquest esdeveniment. Hola, Just.
2: Hola, què tal, Adelí?
1: Per començar amb l'entrevista, seria important saber qui va ser a l'ASRAC.
2: A l'ASRAC va ser un visir andalusí, segurament visir del Valià de Dènia, que va ser el qui en esta part sud del Regne de València li va plantar cara a Jaume I i li va vendre prou cara la seva derrota i la seva terra, que era el que Jaume I ansiejava. A l'ASRAC és un personatge històric molt interessant perquè va ser un gran diplomàtic, es va relacionar amb els dos reis més importants de l'edat mitjana, Jaume I i Alfons X el Savi, amb els infants del Regne de Castella i d'Aragó, amb la reina Violant. Per tant, va ser un diplomàtic d'altura i, a més, un gran guerrer, si fem cas a lo que diu Jaume I en el llibre dels fets.
1: Per què es decidís dedicar-li tot un any a l'ASRAC?
2: Han passat 800 anys, o 750 en aquest cas, de la seva mort, 800 anys de que ell estava viu. I nosaltres pensem que un personatge com l'ASRAC, que va defensar la seva terra i la seva gent, i a més que va ser l'únic que ho va fer amb coratge, doncs mereix que se li reconega. Per a nosaltres és un valor molt important el que els governants defensen la terra i defensen la gent. L'ASRAC ho va fer amb molt de coratge i pensem que aquests valors del segle XIII, si es traslladarem al segle XXI, segurament els valencians ens anirien millor. Que si tinguérem uns governants que es preocuparen per el poble, per la gent, per la terra, millor ens aniria. Ens fan falta, pensem, un bon grapat de l'ASRACs per tal de reconduir un poc el viatge dels valencians.
1: Com naix la idea d'organitzar aquest projecte?
2: La idea naix perquè en el 2026, que és enguany, es complixen 750 anys de la mort de l'ASRAC, també de la mort de Jaume I. S'havia de fer alguna cosa. Nosaltres sabíem que al rei Jaume I no li faltarien homenatges, com és lògic i normal. A l'ASRAC també teníem igual de clar que ningú anava a recordar-se d'ell si no ho fem nosaltres. La coordinadora som 5 comarques, que són a l'ASRAC, realment va protagonitzar els fets històrics. Ens hem posat en contacte les 5 instituts d'estudis comarcals, anem a dir-ho així, de la Vall d'Albaida, de l'Alcoià, del Comtat, de la Marina Alta, de la Marina Baixa, i hem enllestit una agenda cultural per tal de homenatjar el personatge.
1: I aquesta coordinadora de l'any a l'ASRAC, a part dels instituts que has comentat ara, quines altres entitats o persones en formen part?
2: Diguem que aquestes 5 entitats, més la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera, són les 6 associacions constituents. Però després s'han adherit 52 ajuntaments i 42 associacions culturals, la qual estem molt satisfets de la resposta que hem tingut d'aquest teixit cultural de les nostres comarques.
1: I es podrien adherir encara més associacions o persones a la coordinadora?
2: Això no es tracta de fer una competició de veure quanta gent s'adherix o no. Per a nosaltres, que s'hagin adherit 52 ajuntaments i 42 associacions culturals és un somni. Si se volen adherir més, nosaltres, òbviament, no anem a dir-los que no. No es tracta de fer grans els números, sinó de fer unes activitats culturals, d'organitzar-les, de donar-li sentit a el que seria la commemoració. I en això estem, de moment. Portem agendades ja un centenar d'activitats culturals, que no són poques.
1: I a nivell institucional, a banda d'aquests ajuntaments, de diputació, de conselleria, quin suport heu rebut?
2: Són anys de la societat civil, associacions culturals amb pretensions culturals. Nosaltres tampoc anem a tornar-nos bojos demanant ajuda a tothom. Ens coordinem entre les associacions, hem convidat els ajuntaments a participar, els ajuntaments han respost d'una manera molt positiva. No hem fet gestions a més alt en el nivell perquè no les creguem necessàries, però si diputació i alguna conselleria volguen ajudar, òbviament nosaltres no anem a dir que no.
1: Passem ara a comentar l'agenda que proposeu. Veiem que hi ha diversos tipus d'activitats. En primer lloc, plantegeu una sèrie de conferències. Quines són?
2: Són 15 conferències de tot tipus, des de parlar del personatge, a parlar del context històric, a parlar de documents que parlen del personatge, a parlar de les dones, a parlar dels poetes, a parlar de la música. 15 conferències de temàtiques prou diferents, però totes amb el denominador comú d'estar parlant sobre el personatge i el segle XIII.
1: I també teniu organitzades diverses visites guiades, és així?
2: Sí, tenim organitzades 12 visites guiades, una per a cada mes, tot i que moltes d'elles anem a repetir-les perquè han tingut molt bona rebuda per part de la gent. I el que anem a fer és a visitar indrets on el visir a l'ASRAC va protagonitzar fets històrics. per exemple, el Castell d'Alcalà, Benicili, en la Vall de Gallinera, anem a visitar Benicadet, hem visitat Estel, almenys ja passat, vam visitar el Castell de Rugat, que va ser on a la RAC va parar una emboscada nocturna a Jaume I i a punt va estar de matar-lo. Anem a visitar Talalles, anem a visitar pobles, en fi, anem a visitar tots aquests llocs on la història bulla al voltant del personatge.
1: En la vessant més artística trobem també recitals poètics i concerts. Ens ho pots explicar?
2: Són concerts de música medieval. Tenim dues propostes. Una del músic J. Martínez, que és un músic de llarga trajectòria, una trajectòria molt ampla. I també tenim la proposta musical, música medieval, d'Eduardo Paniagua, que és referent mundial de la música medieval andalusina. I després també tenim una proposta de música d'autor, de música mediterrània, per part de Vercel. I aquestes són les tres propostes musicals que oferim als ajuntaments, a les associacions o a tots aquells que vulguin fer-se càrrec de les despeses i l'organització. I després tenim també una proposta molt atractiva d'un recital poètic i musical ben interessant amb poesies de poetes del Xarq al-Àndalus, de l'Àndalus oriental, de la nostra terra, d'ací del Mediterrani, dels nostres poetes, els poetes valencians, que són un gran referent en el món islàmic, poetes d'ací, poetes d'Alzira, poetes de València, poetes de tot el Xarq al-Àndalus, que en el món islàmic són referents mundials i en la nostra terra són perfectes desconeguts. Anem a donar-los a conèixer la seva poesia i fer-ho d'una manera molt artística, acompanyada de música i instruments medievals. Ja han fet tres recitals poètics i han sigut un gran èxit.
1: Concretament, per al 5 de maig es complixen els 750 anys de la mort de l'ASRAC. Hi ha algun acte especial programat per a aquesta data?
2: El dia 5 de maig cau dimarts i el dimarts sembla que és mal dia, però això depèn de com ho vulgueu veure. Penso que aquestes coses de les commemoracions i dels aniversaris, com és el cas, són també coses molt personals, perquè nosaltres el que volem fer és, al final de l'any, tots els diners que siguem capaços d'arreplegar, doncs encomanar una escultura o fer una mena de monument al personatge i plantar-ho en Benicili, en un poblet molt xicotet de la Vall de Gallinera, que és on hi tenia la seva residència principal, el seu castell, i ens agradaria el dia 5 de maig i 7 de març plantar, diguem, la primera pedra del que a final d'any encarregarem, quan sapiguem de molts diners disposem. I pensem que aquest dia 5 de maig seria el dia adequat per a fer alguna cosa. De moment programat no tenim res. Jo el dia el tinc senyalat en l'agenda amb tots els colors, perquè jo faré el que crega que haja de fer i cadascú que faça el que crega que haja de fer. De moment programat no n'hi ha res perquè sembla que aquest dia no ve bé a molta gent, que és un dia laboral. Es traslladaran les activitats al cap de setmana anterior i posterior i ahir pues, farem pues, de tot.
1: I en quant a les activitats, hem vist que es centren en les comarques del Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida i les Marines. Hi ha previstos actes fora d'aquest àmbit geogràfic?
2: Hi ha alguna conferència i alguna activitat programada també en la Safor, en Oliva, segurament en Gandia també podrem fer alguna cosa. Ens encantaria que des de València millor alguna plataforma d'alguna commemoració de l'any de Jaume I, pues, millor, també comptarà amb nosaltres per a fer alguna activitat transversal, fer alguna conferència que sigui un poc el contrapunt de lo que era Jaume I. Estaríem oberts a fer-ho, però de moment no. Treballem en aquesta línia i tampoc ens preocupa si algú vol col·laborar amb nosaltres. Nosaltres estem oberts, però de moment fem el nostre camí, que el tenim ben clar i el tenim ben traçat també.
1: I de moment, com ha respost la ciutadania a la iniciativa i als actes que ja s'han celebrat?
2: Doncs estem francament contents perquè tots els actes que hem fet, absolutament tots, de moment no en són molts, a mi 7 o 8, ha assistit moltíssima gent. La primera visita guiada pues, la vam al castell d'Alcalà, el castell deia l'Arrac, i la visita la vam tindre que multiplicar per 3, fer-ne 3 visites perquè volem fer grups de més de 35 persones i aleshores vam tindre que fer 3 grups per a poder anar cadascun en un dia diferent i visitar el castell. Després de recitar els poètics estan tenint un èxit molt gran també perquè la veritat és que estan molt ben preparats, fan moltíssim sentiment. Després les conferències, molt bé també, molta afluència de gent, molt d'interès. Tenim dues activitats que encara no hem estrenat perquè això van començar, van fer la inauguració el dia 15 de gener en el Coll i de moment de concerts encara no n'hem fet cap, tot i que ja tenim programats uns quants, més d'una dotzena, més o menys, i l'obra de teatre a partir d'abril començarem les representacions també. I esperem que tant els concerts com les representacions teatrals, que són, diguem, espectacles majors, la gent responga igual de bé o més que fins al moment. En fi, estem molt contents. Tampoc ens estranya, perquè el personatge té moltíssima tirada així en les nostres comarques.
1: Passem ara a parlar d'aspectes relacionats a la Serrat, que podem considerar paral·lels. Al web de la coordinadora hi ha enllaçat un documental sobre a la Serrat, veritat?
2: Fa 3 anys, una cosa així, es va fer un documental des del COI sobre el personatge. Vam parlar amb l'autor, vam demanar permís per enllaçar-lo en la nostra web, perquè la gent que tingui el gust de saber més sobre el personatge pugui fer-ho d'una manera tan directa com és un documental, i el tenim ahir a la nostra web penjat per a que la gent el pugui veure.
1: I en quant a la teva faceta com a escriptor i també fotògraf, veiem que gran part de la teva obra està dedicada a l'Serrat. Com va sorgir aquest interès?
2: Pues perquè és un personatge interessantíssim per tots els aspectes que t'he dit. L'únic governant de les Terres Valencianes que va plantar cara a Jaume I i el va tindre 14 anys per haver de conquerir un territori que no tenia cap ciutat important dintre d'ell, parlant de territori de la muntanya. I un personatge que defensa amb eixe coratge la terra i la gent, el seu poble, pues és un personatge molt, molt, molt atractiu, almenys m'ho sembla. I l'haver sigut l'antagonista de Jaume I i contar la història de la conquesta d'esta terra nostra des del punt de vista del vençut, que és la història que no es conta mai, em semblava que era molt potent des del punt de vista literari i així va ser.
1: Acabes de publicar fa poc un llibre disc sobre l'Serrat. Ens podries comentar breument de què es tracta?
2: És una aproximació al personatge que fem des de la música i la poesia medieval. La música andalusí, clar, i la poesia andalusina del segle XI, XII i XIII, que pensem que és la música i la poesia que va poder conèixer el personatge, i contem la seva vida a partir de les composicions musicals d'Eduardo Paniagua, que, com t'he dit abans, és el major referent de la música medieval andalusina.
1: Per anar acabant ja, ens podries dir quines són les properes activitats que teniu programades?
2: La nostra agenda, en la nostra web, elblau750.com, hi ha una pestanya que és agenda, i dintre d'aquesta agenda pues, poden consultar on es fan totes les activitats, en quin lloc, a quina hora, i la gent pot assistir. Esta setmana tenim 2 conferències, la setmana que ve sé que hi ha també un recital poètic.
1: Moltes gràcies per la teva assistència. Fins a si l'entrevista hem tingut amb nosaltres a Just Sellers, membre de la coordinadora de l'any a la Serrat. Moltes gràcies per haver acudit a la nostra.
2: Gràcies a vosaltres pel vostre interès i assistent per a lo que calga.

0: És el torn de Roig al calendari, l'apartat musical del programa. Adelí Martínez.
1: A Roig al calendari, de tant en tant celebrem aniversaris, però només els que considerem que suposen un reconeixement al suport i la creació cultural. Aquest és, sens dubte, el cas del Pub Terra de Castelló de la Plana, que celebra 40 anys des que Toni Batxero i Maribel Ruiz el van posar en marxa. Avui, amb els seus fills Àlex i Adrián al capdavant, el Terra és una consolidada sala de concerts que ajuda a afiançar la creació musical de la ciutat i les comarques de Castelló, sense distinció de gèneres ni d'èxit comercial. La festa commemorativa dels 40 anys del Terra tindrà lloc el dissabte 28 de febrer, inclourà els concerts de Toni Porcar, Convoy, ex de Soca, Línia Maginot, El Gran Puzzle Còsmico, sessió DJ amb la Nova Escola i Caspa Party, tot amb entrada gratuïta des de les 7 de la vesprada. Una mostra de la promoció sense prejudicis dels nous grups emergents és l'actuació de Línia Maginot, una proposta diferent sorgida a Castelló el 2023, un projecte en format trio spin-off del grup Ataúdes Merche, format per Andrea Calvo al baix, Nicolás Carque caixa de ritmes i Carles Bonet a la veu. La seva sonoritat ballable i melancòlica és una mescla de post-punk amb techno esguitat per influències de la música gòtica o el bacalao. Les lletres exploren temes com la societat de la vigilància, la industrialització i l'existencialisme. L'any passat editaren el seu primer àlbum homònim, llançat amb flexidiscos. Ara escoltarem Adicción Cruzada, que comença amb un taral·leix del vocalista Carlos Bonet, que després ens parlarà de besos de comiat i confessarà: a vegades pense que et vull i sé que tot és mentida, amb un turment que ens remet a paràlisis permanente, creant una atmosfera capaç de transportar-nos a un altre temps.

0: I ara la companya Núria Cerveró ens contarà els tallers que tenim este curs a Can Revolta.
1: Els tallers que trobareu aquesta temporada són: valencià, curs de llengua, història i cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't al taller. Enguany farem classe de valencià i també passejarem per la ciutat. Visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. T'hi esperem. Impartit per Manel Pérez, en horari de divendres de 10 a 11 i mitja del matí. Art per adults. Tallers coordinats per Isabel Guirao, artista plàstica i docent. Horari dimecres de 7 a 8 de la vesprada. I art per adolescents. Horari divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Yoga. Dues funcions. Classe de Yug Yoga és dimecres 9 i mitja i 11 i mitja del matí. Contacte Flori. I classes de yoga dinàmic. Dilluns 7 menys quart i 8 de la vesprada. Dimarts i dijous a les 2 i mitja. Impartís Keru Romero. Percussió tradicional. Torna l'aula de percussió a Can Revolta. Un dissabte al mes ens ajuntarem i aprendrem tocant dins d'un grup agrupació instrumental de percussió ibèrica. Pandereta, pandero, quadrado de penya parda, culleres, paelles, almirets, etc. Creant un repertori de peces tradicionals de la península, acompanyant la nostra veu. Estigueu atentes a la web de Can Revolta, on se publicarem quin dia de cada mes.